0: lubone lungengi va va tswa ne va mulikani
1: ande mpotsa
0: lo tswa ande va liza va likai
1: madairi
0: madairi
1: eh
0: mhm ne khute